so che ero dei cani svezzi, ero sobretot los provençals que se mainaven d'acò. Eren ocupats per la fa del Larzac, que prenyó una importància internacional. Beltrame, Gastón, Maïdenkova, m'ha encantat Maïdenkova. Amasso, era prou difícil per als provençals de fer venir l'occitanisme. Més sovint era Avignon, per exemple, hi havia un oserado...